Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...

0: Són les 7. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia a tothom. Avui dissabte comença Fira Sud a Poble Nou amb la Fira Comercial i Artesanal de Pineda i amb parades de tota mena. També el comerç local el trobareu al carrer. A més, hi ha música en directe amb actuacions d'artistes locals a l'escenari de Calvedat i també activitats infantils a la zona del Passeig Europa. Aquest matí es fa el Mercat Solidari d'Art per Ara amb productes de segona mà, també a la plaça Nova, plaça Reis Catòlics de Poble Nou. I el grup de teatre Les Maliets presenta en aquesta tarda el seu nou espectacle de primavera. L'estrena és a les 6 de la tarda a l'Auditori. De demà diumenge destaquem la Festa de la Primavera i la marxa per la Vall de la Riera amb sortida a les 9 del matí des del Taller Horitzó. Recordeu que hi han recorreguts aptes per a tothom i també la Festa de la Primavera al Taller Horitzó amb moltes activitats. Hi ha dòmino, petanca, futbol, la mostra d'aula d'entorn rural, molta música i també teatre i, sobretot, bon ambient. A Calella destaquem aquest cap de setmana els actes del Festimatge, recta final ja, aquest matí amb el Mercat de Col·leccionisme i Intercanvi Fotogràfic al vestíbul de la Sala Polivalent de la fàbrica Llobet i Guri. I aquesta tarda es projectaran

0: Ràdio Pineda prepara un programa especial dedicat a la infermera i llevadora pinedenca Pepita Bonet, que dona nom al nou ambulatori en reconeixement a la seva memòria i trajectòria.
1: Per aquest motiu, busquem dones que la van conèixer personalment, especialment aquelles que van tenir-hi relació com a llevadora, infermera o veïna del municipi.
0: Si vas conèixer la Pepita Bonet i vols compartir el teu record, posa't en contacte amb Ràdio Pineda, 93 767 1919.
1: O deixa'ns una nota de veu al 686 05 46 04. 686 05 46 04.

0: Són les 8. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia a tothom. Avui dissabte comença Fira Sud a Poble Nou amb la Fira Comercial i Artesanal de Pineda i amb parades de tota mena. També el comerç local el trobareu al carrer. A més, hi ha música en directe amb actuacions d'artistes locals a l'escenari de Calvedat i també activitats infantils a la zona del Passeig Europa. Aquest matí es fa el Mercat Solidari d'Art per Ara amb productes de segona mà, també a la plaça Nova, plaça Reis Catòlics de Poble Nou. I el grup de teatre Les Maliets presenta en aquesta tarda el seu nou espectacle de primavera. L'estrena és a les 6 de la tarda a l'Auditori. De demà diumenge destaquem la Festa de la Primavera i la marxa per la Vall de la Riera amb sortida a les 9 del matí des del Taller Horitzó. Recordeu que hi han recorreguts aptes per a tothom i també la Festa de la Primavera al Taller Horitzó amb moltes activitats. Hi ha dòmino, petanca, futbol, la mostra d'aula d'entorn rural, molta música i també teatre i, sobretot, bon ambient. A Calella destaquem aquest cap de setmana els actes del Festimatge, recta final ja, aquest matí amb el Mercat de Col·leccionisme i Intercanvi Fotogràfic al vestíbul de la Sala Polivalent de la fàbrica Llobet i Guri. I aquesta tarda es projectaran els films en 9 i mig a l'Auditori Josep Maria Terri Cabres. A les 8 del vespre podreu veure l'espectacle de dansa Mozart Emotions a la Sala Mozart. I a Santa Susana avui continuen els espectacles familiars del Festivalet, aquesta tarda amb l'espectacle El Gran Circo, a 6:15, al Centre Cívic de Santa Susana. És tot, que acabeu de passar un bon matí de dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 9. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia a tothom. Avui dissabte comença Fira Sud a Poble Nou amb la Fira Comercial i Artesanal de Pineda i amb parades de tota mena. També el comerç local el trobareu al carrer. A més, hi ha música en directe amb actuacions d'artistes locals a l'escenari de Calvedat i també activitats infantils a la zona del Passeig Europa. Aquest matí es fa el Mercat Solidari d'Art per Ara amb productes de segona mà, també a la plaça Nova, plaça Reis Catòlics de Poble Nou. I el grup de teatre Les Maliets presenta en aquesta tarda el seu nou espectacle de primavera. L'estrena és a les 6 de la tarda a l'Auditori. De demà diumenge destaquem la Festa de la Primavera i la marxa per la Vall de la Riera amb sortida a les 9 del matí des del Taller Horitzó. Recordeu que hi han recorreguts aptes per a tothom i també la Festa de la Primavera al Taller Horitzó amb moltes activitats. Hi ha dòmino, petanca, futbol, la mostra d'aula d'entorn rural, molta música i també teatre i, sobretot, bon ambient. A Calella destaquem aquest cap de setmana els actes del Fest Imatge, recta final ja, aquest matí amb el Mercat de Col·leccionisme i Intercanvi Fotogràfic al vestíbul de la Sala Polivalent de la fàbrica Llobet i Guri. I aquesta tarda es projectaran els films en 9 i mig a l'Auditori Josep Maria Terri Cabres. A les 8 del vespre podreu veure l'espectacle de dansa Mozart Emotions a la Sala Mozart. I a Santa Susana avui continuen els espectacles familiars del Festivalet, aquesta tarda amb l'espectacle El Gran Circo, a 6:15, al Centre Cívic de Santa Susana. És tot, que acabeu de passar un bon matí de dissabte.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

D'aquesta forma continua ja l'evolució ja escrita de Miley Smith amb noves propostes musicals com aquesta, aquest 2026, amb la col·laboració de Daniel Honan, amb això que porta per títol Drive Safe. Bon dia, salutacions de David Martínez. Després de l'agenda d'activitats amb Olga Dieguez, aquesta hora també variant de veus. De seguida amb novetats com la d'Eros Ramazzotti. Mi dia preferido, entre altres, bon dia. Directament des d'Itàlia connectem amb una de les novetats protagonistes de l'artista. La música d'Eros Ramazzotti. Ja surt per l'antena de la 94.6 FM.

best life.

Dou Wibop ens brinda una bona oportunitat per a descobrir novetats com aquesta. Des del nou repertori musical, Without You. Canviem de registre amb la música de la formació La La Love You. La meitat de la meitat.

0: fàcilment l'identifiquem amb cadascuna de les seves cançons. D'aquesta forma hem recordat a Jason Derulo amb un dels èxits que li va donar la popularitat amb el Take You Dancing. Radio
1: Pineda. Energia positiva.
0: Hem creuat la ratlla de 9:15 del matí amb Jason Derulo i ara recordem a Merche amb un dels èxits que li va donar la popularitat a l'artista, amb aquest Le Deseo.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme et donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Ràdio Pineda prepara un programa especial dedicat a la infermera i llevadora pinedenca Pepita Bonet, que dona nom al nou ambulatori en reconeixement a la seva memòria i trajectòria.
3: Per aquest motiu, busquem dones que la van conèixer personalment, especialment aquelles que van tenir relació com a llevadora, infermera o veïna del municipi.
2: Si vas conèixer la Pepita Bonet i vols compartir el teu record, posa't en contacte amb Ràdio Pineda, 93 767 1919.
3: O deixa'ns una nota de veu al 686 05 46 04. 686 05 46 04.

Uh-huh.

Des de Ràdio Pineda hem recuperat un dels clàssics dels 80 i de Weather Girls. It's Raining Men. La música continua girant des de la 94.6 FM i des de la ràdio per internet. Saps que pots escoltar-nos des de les 3w.radiopineda.cat. Ara el ritme de la música de Mama Doucha.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: Ells tenen premis de la música, han fet grans concerts multitudinaris i tot amb grans cançons com aquesta. Connectem amb els U2.

0: Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda. Són les 10 del matí, arriba el moment de fer aquesta primera connexió amb Firasud. A aquesta hora ja saludem a Olga Dieguez i Jaume Casals. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia des de Firasud. Us saludem en directe tot just quan comença a arrencar la 14a edició de Firasud aquí a Poblenou. Avui ens llevem amb un cel cobert de núvols. Esperem que el temps aguanti, tot i que la previsió indica per aquesta tarda doncs bé, un temps una mica més complicat, però vaja... Creuem dits, Jaume Casals, perquè avui no ens plogui i ens permeti, si més no, gaudir d'aquest primer dia de Firasud, que, com sabeu, doncs és tot aquest cap de setmana aquí a Pineda.
2: Sí, la veritat que sí, molt bon dia a tothom. La veritat és que un dia com avui, que celebra un cop a l'any, ostres, serà de molt mala sort, no?, que ens plogui. Però, bueno, sempre hi ha algun ruixadet cada any, esperem que aquest any s'aguanti tot, i aquí, com podem veure, tothom està a punt, les paradetes ja estan muntades, productes de proximitat, estem veient molt, i diferents estants.
1: Diferents estants on trobareu productes, com ara comentava en Jaume, productes locals, productes de proximitat, però també venen paradistes d'altres punts d'Espanya. Per tant, doncs, és una ocasió per venir a donar un cop d'ull, gaudir-ho en calma. Els primers visitants, déu-n'hi-do el moviment que hi ha a aquesta hora ja aquí a Firasud, que comencen a passejar, comencen a mirar, a comprovar doncs, tots aquests productes que trobareu aquí a Firasud. Molta artesania també hem vist, aquests jocs també, aquesta ludoteca infantil i moltes activitats familiars que estan programades al llarg d'aquest cap de setmana, que si voleu doncs li podem donar un cop d'ull. Avui, per exemple, doncs arrenca Firasud aquest matí a les 11 amb la PEC, amb un espectacle familiar per a petits i grans. Tot això es complementa aquest migdia a la una també amb les primeres actuacions musicals, que ja dèiem, no?, que un dels puntals de Firasud doncs és la zona de Cal Vedat, on hi ha aquest escenari que acollirà les actuacions d'artistes locals. Per tant, una bona ocasió també per gaudir de la música que es fa a casa nostra amb artistes tan coneguts com
2: el Luis Flores, com la Brenda Delgado, el Pedro Salazar, entre de molts altres, i després ens queda la nit amb un DJ increïble de tecno flamenco, que tinc molta curiositat per escoltar això, eh?
1: Exacte, una nit que promet també tot això a l'escenari de Cal Vedat. Mira, anem a repassar una mica el programa d'avui. Tenim a la una actua Luis Flores, a 2:15 de la tarda Brenda Delgado, també a 5:15 Pedro Salazar, a les 7 de la tarda podeu gaudir d'una exhibició de dansa amb Lore.

0: Clar, aquesta hora és molt aviat. El vermut el podríem fer a les 12, si vols, però sí que ara aquesta hora, doncs això, un cafè descafeinat, la gent aprofita també per esmorzar algun croissanet, no?, i començar a agafar piles per gaudir d'un cap de setmana intens, però això sí, us recomanem que visiteu la fira amb calma.
1: Exacte, amb calma, i que sobretot també vingueu a visitar, com deia abans l'Olga, totes les paradetes, que en tenim una de molt especial, que a mi em fa molta il·lusió, perquè des de petit que ho visc, que és a l'estant aquest de la policia local, on hi ha el calendari del 2027 sobre l'educació viària, que tots els nens de 5 i 6 de primària de totes les escoles de Pineda fan un dibuix sobre l'educació viària, on tots els pinedencs i pinedenques podeu venir a votar 3 dibuixos perquè es globalitzi i facin, no?, el calendari del 2027. Podeu venir a votar, que flipareu, si es pot dir, flipareu. Us agradaran molt totes les propostes i tot el talent que hi ha dels peques.
0: Exacte, són tots aquests nens i nenes de les escoles de Pineda, alumnes de primària, que han fet tots aquests dibuixos. S'han triat 50 finalistes i aquests 50 dibuixos són els que trobareu a l'estand de la policia local de Pineda per fer la vostra votació, la votació popular, per triar els dibuixos que han d'il·lustrar el calendari d'educació viària de la policia local de Pineda. Ho trobareu just al costat de l'estand de l'Ajuntament i a l'estand de la policia local amb tots els dibuixos exposats, i en allà doncs podreu fer la vostra votació popular. Dibuixos que val la pena que tothom en prengui nota, perquè són conductes que hem de tenir molt presents per això, no?, davant del volant, quan portem un patinet, per exemple, anar amb moto, o el mateix peató, no?, quan creuem un pas de vianants, no fer-ho abans d'hora, sempre vigilar. Bé, totes aquestes conductes d'una mobilitat segura que els nens i nenes ho tenen claríssim.
1: Efectivament, Olga, i com el cinturó de seguretat. També el que m'ha agradat molt també veure aquí, que encara està buit, perquè imagino que això serà més cap a mitja tarda o així, el punt lila. Olga, ens agrada molt que també hi hagi un punt lila per tota aquella gent que, bé, ben es pugui sentir còmode o alguna cosa, saber que hi ha un punt lila. Crec que és molt important també els punts aquests, perquè per rebre tota la informació que necessitem, i a part, protecció civil, hi ha Creu Roja, tots els serveis, crec que estan com molt ben ubicats aquí entre el Passeig Europa d'aquí Poble Nou.
0: Doncs us recomanem que vingueu a donar un vol, que passeu per Fira Sud a gaudir de totes aquestes propostes. Ja diem, doncs, parades de comerç, també hi és el comerç local, gent de Pineda, que també s'afegeix a Fira Sud amb les parades del comerç local també al carrer, a més de tots els paradistes que trobareu per aquí. I dèiem, una fira molt, molt familiar, perquè a banda d'aquestes actuacions, que també hi ha actuacions infantils, també hi ha propostes aquí a la zona del Passeig Europa, trobareu Jocs del Món, una ludoteca infantil, també hi ha animació itinerant aquí a la fira amb gent de Pineda, i aquesta tarda hi ha una animació amb xanques, si el temps ho permet, a les 6 de la tarda amb Alto Flamenco. I com us dèiem, moltíssima varietat de parades, artesania, gastronomia, vaja, tot el que us pugueu imaginar ho trobareu aquí a Fira Sud, i per tant us animem a venir a donar un vol.
1: Efectivament, i també a mi el que tinc moltes ganes, Olga, ja estem en cap de setmana i crec que ho ocupem, però tinc unes ganes que arribi al migdia per fer un rebujito.
0: Què
1: ets de rebujito o no, Olga?
0: Mira, si t'haig de dir, no els he provat mai, però m'imagino que si entra bé, segur que sí.
1: Entra però com l'aigua. A més, en un dia assenyalat com aquest, que es celebra la Fèria d'Abril, no?, que és com superconeguda més al sud d'Espanya, però que tenim la sort de que les associacions d'aquí al nostre poble també vulguin formar part i vulguin crear aquest Fira Sud i estar com una mica integrats i sentir-nos una mica al sud d'Espanya.
0: Exacte, que és, de fet, aquest esperit, no?, que naixia, de fet, fa 14 anys, Fira Sud, per fer aquest homenatge, no?, a totes aquestes persones, famílies que venien justament d'aquesta banda, no?, del sud d'Espanya, van decidir triar viure a Pineda, construir la seva vida aquí, treballar aquí, a formar una família i crear-se, de fet, un futur. I ara, doncs, com tots nosaltres, no?, pinedencs més, pinedenques més. Per tant, recollint una mica tot aquest esperit de Fira Sud, doncs és una mica el que trobareu també aquí. Ràdio Pineda hi serem durant tot aquest matí. Anirem fent fotografia, anirem també ensenyant una miqueta tot el que passa per aquí. Ho recomanem.

0: Esperem que vingueu, que no us espanti el temps, de moment aguanta, i per tant us convidem a gaudir de Fira Sud. Ràdio Pineda, anirem fent connexions cada hora en punt, i per tant doncs, ens retrobarem a les 11 del matí. També intentarem parlar amb la regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, Carmen Montoya, i també intentarem parlar amb l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, al llarg d'aquestes connexions. En aquest matí tan especial que Ràdio Pineda us hem preparat, no?, per portar vos des d'aquí, Fira Sud, cap a casa vostra.
1: Exacte, Olga, sí, res més a afegir, perquè, ja bueno, està. Només cal dir que tenim un bombazo, que ens vam enterar ahir, a través de Ràdio Pineda, a les xarxes socials, a través de l'Ajuntament, que parlarem amb la Sílvia d'això, però ho direm més endavant.
0: Ho direm més endavant, ja parlarem també amb l'alcaldessa. Doncs res, David, tornem la connexió als estudis centrals, aprofitarem també per fer la volta, fer fotos i animar-vos a venir aquí, que està sortint una miqueta al sol, hi ha aquestes clarianes, i no fa fred. Per tant, veniu cap aquí, que us agradarà.
2: Ens tornem a sentir la propera connexió. Fins ara.
0: Fins ara.

Després d'aquesta primera connexió amb Firasud a Poblenou, hem connectat amb el nou èxit de Leire Martínez i la cantant Edurne. No se me da bien odiarte. Deu del matí amb 13 minuts. Inaugurant nova hora de música al teu costat des de Ràdio Pineda. De seguida també amb novetats com la de Caigo amb diverses col·laboracions. Amb això que porta per títol Save My Love.

Des de Ràdio Pineda seguim escoltant bones cançons de les que els seguim la lletra en aquest matí del dissabte, en aquest 5 de maig del 2026. El grup de teatre Les Maliets presenten avui dissabte el seu espectacle de primavera a les 6 de la tarda a l'Auditori de Pineda. Tenim dues invitacions per regalar-te perquè vagis a l'Auditori avui dissabte a les 6 de la tarda a veure Les Maliets amb el seu espectacle de primavera. Truca'ns a la ràdio si vols aconseguir aquestes dues invitacions a través del 93-767-1919. La línia que et porta directa per fer-te amb aquestes dues entrades per anar a veure Les Maliets. 93-767-1919.

Han passat els anys i el més important és que no hem oblidat èxits com aquest de Michael Bolton. Canviem de registre amb el nou èxit de Vincent Bunny, Mr. Electric Blue. Ja surt per l'antena de la 94.6 FM.

directament des de la ciutat de Nova York, als Estats Units. Amb tot el seu art, un artista capaç de reinventar-se en cadascuna de les seves cançons. Hem recordat a Lady Gaga amb el seu The Dia Dance. Abans també hem escoltat a la cantant Aitana amb Superestrella i She's Glade. La música continua girant des de Ràdio Pineda, a través de la 94.6 FM. Connectem amb la música de l'Eiva.

quan arriba el cap de setmana, el ritme s'encomana amb novetats com aquesta de Offenbach. A ritme del Miles Away. 10 minuts i arribarem a les 11 del matí. Miles Away. Ella també és una de les artistes protagonistes aquests dies amb la seva música. Connectem amb el nou èxit de la cantant Rosalía, amb això que porta per títol Relíquia.

acomiadant el nou èxit de la cantant Rosalía. De seguida també per viatjar en el temps amb un dels èxits de la cantant nord-americana Anastasia. Apropant-nos a les 11 amb el Life of Sight Alone. Estic convençut que no hauràs oblidat èxits com aquest.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
2: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
3: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

0: les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Són les 11 del matí, tornem en directe a Fira Sud i saludem de nou a Olga Dieguez i Jaume Casals. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia de nou des de Fira Sud. A aquesta hora us podem explicar que ja comença a l'escenari de la Fira, aquí a la zona de Calvedat, aquest espectacle infantil amb la Peca, que dona la benvinguda a totes les famílies, a petits i grans. Per tant, si esteu per aquí a la vora, us animem que us passeu per aquí a l'escenari de Calvedat per gaudir d'aquest espectacle. Això tot just comença. També déu-n'hi-do l'ambient que veiem a aquesta hora aquí a Poblenou, a Fira Sud, amb totes aquestes parades que trobareu, que són molt variades, a més de jocs gegants, que també hem vist molta canalla practicant també amb les famílies i jugant entre ells, i també, doncs, bé, gent tafanejant, no?, en aquestes parades que trobem aquí a Fira Sud. Jaume.
3: Efectivament, Olga, sí, de fet, aquí ara mateix a Poblenou, la gent està començant a sortir ja més al carrer, la gent està ja atrevint-se a sortir, el temps ens està acompanyant de moment, no plou, així que família, si esteu a casa i voleu sortir, voleu venir a fer el vermutet, voleu venir a veure espectacles, voleu passejar pels comerços de proximitat, que no només són de Pineda, ve gent de Granada i tot, eh? Hi ha gent amb paretes de Granada amb els seus productes. I res, sortiu, veniu aquí, disfruteu d'aquesta Fira d'Abril, no?, d'aquesta Fira Sud, i que segurament que ens tindrem un dia esplèndid i preparat d'emocions.
2: Mira, a Pineda podem presumir que tenim dos mercats setmanals, el de Pineda Centre i el de Poblenou. Molta gent aprofita per anar al mercat per comprar, a fer la compra, no?, d'aquells productes frescos. Home, doncs, si veniu aquí a Fira Sud, teniu parades de formatges, parada de fruita, de verdura, de pa. Hem vist uns pans que se'ns anaven als ulls. A part de tota l'artesania que podeu comprar, no?, hem vist autèntiques virgueries, espelmes d'olor, també, que ens anem enamorat. O sigui que teniu una gran varietat de parades, fins a 60 parades que trobareu a Fira Sud.
3: Efectivament, sí, sí. I on ens trobem ara? És que és molt xulo, perquè això que anem a fer ara.
2: És un estand que sempre li tenim un carinyo especial, i ho diem de forma molt, molt popular, perquè mobilitza a molts nens i nenes, a moltes famílies que venen aquí a votar els dibuixos que han d'il·lustrar el calendari d'educació viària de la policia local de l'any que ve. Recordem que és un calendari molt, molt pioner, que ha quedat molt aquí a Pineda, i fins i tot ens atreviríem a dir que altres municipis han intentat fer una cosa similar, però no ha acabat de quallar del tot, no? Per tant, podem presumir de tenir, doncs, això, molt de talent, molta sensibilitat també per educar i per fer les coses bé quan portem un vehicle, quan portem un patinet, totes aquestes conductes que estem, doncs, això, no?, insistint que tothom ho faci bé, que no costa gens, perquè ens estalviaríem molts disgustos. Els nens i nenes ho tenen molt clar, perquè tenen uns monitors que valen un imperi, entre ells el Jordi, que és monitor d'educació viària de la policia local de Pineda. Jordi, bon dia.
4: Hola, bon dia.

0: sobretot per prevenir accidents de trànsit i posar bones conductes. Tenim tema de seguretat en el tema del pas de vianants que van amb el telèfon, són conductes que hem tractat a classe, tema de passar pel pas de vianants, que sempre hem de mirar, tema de cinturó de seguretat, tema de patinet elèctric, també tenim, que aquest any enguany hi ha la novetat, que necessita una assegurança i necessita una matrícula, que de cara a l'any vinent molts dibuixos reflectiran aquest aspecte. I res, que sapigueu que podeu votar online fins al dia 1 de juny a través de la pàgina web de l'Ajuntament i us podeu passar per aquí per l'estand i fer-ho físicament el dia d'avui i demà, que estarem de les 8 del matí a les 8 de la tarda.
1: Que aquest cap de setmana insistirem en això, que passeu, no deixeu de passar per l'estand de la policia local de Pineda, aquí trobareu exposats els dibuixos. I què feu, els doneu una papereta, com va això?
0: A l'hora que venen aquí poden votar en una urna, en una papereta, han de seleccionar tres dibuixos i d'aquests tres dibuixos sortiran els 14 més votats. Ho tindrem en compte els que ens han votat online i els que han votat aquí físicament, i els que surtin més votats seran els escollits.
1: Clar, tots aquests dibuixos representen una mica tot el que els heu anat explicant als nens i nenes pel que fa, doncs, a educació viària, no? Què és el que els crida més l'atenció amb ells i elles?
0: Aquesta xerrada es fa als alumnes de cinquè i sobretot el tema de que els dic que quan van en bicicleta ja són conductors i fem una bicicletada i anem amb la bici i han de ser conscients això de que la bicicleta és un vehicle, el patinet elèctric és un vehicle i això doncs clar, no ho tenen molt clar, sobretot a l'hora de creuar un pas de vianants que s'han de baixar de la bicicleta, s'han de baixar del patinet i són conductes doncs que es donen a la classe.
1: Alguna curiositat més, alguna anècdota més que hagi passat, no sé, a mi em ve el cap, per exemple, que a vegades quan aneu a les escoles, no?, i parleu d'aquest tipus de conductes, sempre hi ha algú que diu, és que jo conec algú que no ho fa bé.
0: Sí, sobretot fa molta gràcia el tema dels pares, que diuen, Jordi, l'altre dia el papa no es va posar el cinturó, o es va saltar el semàfor. I són conductes que ells ho diuen. Pensa que la campanya aquesta... el fet del calendari no deixa de ser una campanya de trànsit on participen els nens i també les famílies a l'hora de confeccionar el que és l'eslògan i el que és el dibuix. I molts pares m'ho diuen, o sigui, Jordi, estic part de tu, perquè l'altre dia, que si al moment que si me salto l'estop, el semàfor que el passo gairebé vermell, i clar, i els nens li recriminen als pares, no?, la manera de conduir, com dir, que això no es pot fer. Això que és molt bona campanya.
1: És molt bona campanya i són uns grans ambaixadors de tots aquests coneixements que reben de petits, perquè això se'ls hi queda, són els futurs conductors.
0: Exacte, és així, d'aquí sortiran els futurs conductors. I sobretot això, que jo el que els dic, sobretot l'última xerrada que fem, que la fem a quart de l'ESO, jo els dic, perquè molts d'ells són usuaris de patinet elèctric, i els dic, no em deixeu malament, em deixeu malament. Quan els companys de feina em diuen, Jordi, no fas bé la teva feina perquè surten de l'institut de 2 en 2 fent esses, prova la vorera, i ho saben. Ells la teoria la saben. Què passa? Mira, els hi costa.
1: Jordi, deixa'm preguntar-te també per tu, com a professional, no?, la teva experiència de donar aquestes xerrades, de parlar d'educació viària, una mica com ho vius?
0: Ah, jo estic encantat, encantat. Ojalà ho hagués fet abans,
1: Sí?
0: Perquè porto ara, són 4 anyets, des que es va jubilar la Pili, i la veritat que molt bé. I treballar amb els nens és una passada. Cada dia és diferent, cada dia és especial, i aprenc d'ells també, vulguis que no, aprenc d'ells, perquè són una passada. Pensa que estic amb alumnes d'I5, de 5 anyets, de tercer, de cinquè, i a l'institut també, a tercer i a quart fem activitats. És tot un seguit d'activitats que es fan.
1: I molt bona feina que es fa també des de la policia local de Pineda en donar tots aquests coneixements, transmetre aquests coneixements. Ja no és només el fet d'explicar-los, sinó que se'ls hi quedi, no? I que puguin donar aquest exemple també a les famílies.
0: Sí, sí, és així.
1: Jordi, moltíssimes gràcies. Recordarem que poden venir a votar a l'estand de Fira Sud. Trobareu aquestes paperetes. A més, els agents també us ajudaran. Aneu mirant perquè és difícil la tria.
0: És difícil, tenim 50 dibuixos i som molt variat aquest any.
1: Doncs us animem a venir a votar, a triar aquests dibuixos que han d'il·lustrar el calendari d'educació viària, que per cert, els guanyadors els donareu a conèixer al juny.
0: Al juny, l'11 de juny, ja se'ls citarà personalment a través de carta i de telèfon perquè puguin assistir d'aquests 50, i d'aquests 50 doncs sortiran els 14 premiats, que després, al desembre, ja es farà la presentació corresponent del calendari, que només ja citaran els 14 premiats. Però al juny, això, que sàpiguen, que ja m'encarregaré jo de mitjançant telèfon o carta, de contactar amb els pares per quedar això el dia 11.

0: de juny a les 6 de la tarda en l'Auditori de Pineda.
1: Bé, des d'aquí felicitar a tots els nens i nenes que hi han participat, que ho han fet molt bé, no?, i que també s'ho passen bé.
0: Molt bé. Són 8 escoles de Pineda, més de 450 dibuixos, i la veritat que és difícil poder seleccionar només 50, perquè ho fan molt bé.
1: Molt bé, Jordi, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé el cap de setmana aquí a Firassot.
0: A vosaltres.
2: I Olga, també cal recordar per tota la gent que vingui, que li faci, entenc, mandra, escriure amb el paper, que hi ha un codi QR. Hi ha un codi QR aquí a l'estand de la policia local, on escaneixant aquest codi entreu directament, que us portarà a la web de l'Ajuntament de Pineda, en les votacions dels dibuixos d'educació viària, i allà mateix els podeu seleccionar fent 3 clics. Així que ja està, ja ho sabeu.
1: Sí, a pinedamar.cat, ja veureu que entrant aquí dins, doncs ja trobareu la forma, no?, per fer la vostra votació popular. Per tant, doncs res, ens hem aturat ara a l'estand de la policia local, us animem a venir a participar d'aquesta votació popular, però això ho heu de venir a veure vosaltres, heu de venir aquí. Veiem molt ambient ja pels carrers de Poblenou, molta gent que va mirant, no?, que vaig fredejant paradetes. També dèiem amb la regidora, amb la Carmen Montoya, la regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, que Firassot també és un punt de trobada, no?, per retrobar-se, per fer barri. També veiem, doncs, això, molta gent que es coneix, que se saluden, s'aturen, parlen, no?
2: Efectivament, Olga, sí. I també aquesta unió, no?, que just el que parlàvem justament abans. Aquesta gent, no?, emigrant, no?, que va venir des del sud d'Andalusia i que venen a pobles de Catalunya, i que una vegada a l'any es facin aquesta comunió entre tota aquesta gent, que és festa, és alegria, és música, són balls, gastronomia, productes de proximitat, és una passada. I veure tota aquesta gent com fan aquesta comunió, a mi se'm posa la pell de gallina, perquè és una tradició tan bonica, tan del sud d'Espanya, i que els catalans podem envejar una miqueta, que no envejem res, eh?
1: Que sí, que tenen la cultura de carrer, està a flor de pell, i això és... Ho trobem a faltar una mica al llarg de l'any, eh? A l'estiu no, perquè aquí ja tenim molts visitants, molta gent que concorre, no?, pels carrers de Pineda, però és veritat que en caps de setmana com aquest es nota aquest esperit viu de mediterrani, eh? Que això és el caràcter que tenim.
2: Sí, efectivament. I ara no... Què, et sembla si fem...
1: Anem passejant, ens estem allargant una mica amb la connexió, eh? Però anem passejant per la fira, que ens agradaria que ens veiéssiu, perquè estem aquí agafadets de la maneta, anar mirant paradetes, veiem l'escenari de la fira, que comença també a haver-hi gent, perquè ha de començar aquest espectacle de la Peca, i ja diem, molta gent que s'atura, que es parla, no?, se saluda, molta música, veiem un tablao també, que estan ballant flamenc. Què us diria jo? Doncs vivint, no?, aquest esperit de Firassot, el que dèiem, aquest caràcter tan mediterrani que també tenim a Pineda, clar que sí.
2: I és que ja només passejar per aquí, veure, hi ha aquesta gent que s'està arrencant animar a ballar sevillana, veure la gent com està amb aquest somriure que se'ls posa a la cara mentre esteu en ballar, a gent que li agrada el flamenc, les sevillanes, no té desperdici. I després, cal recordar, teniu barra enmig del carrer, teniu taules per venir a fer, hi ha el vermutet, el cafè, hi ha l'aperitiu.
1: Hi ha les entitats, sobretot les entitats de Pineda, representades també aquí a Firassot, que també és un cap de setmana important per ells, de molta feina, d'estar a la cuina, d'anar preparant bé, doncs, tota aquesta part de gastronomia, no?, que també podeu gaudir aquest cap de setmana a Firassot. Just aquí a la zona de Cal Vedat, que teniu, doncs, això, totes aquestes taules, cadires, amb els estants de les entitats, com ho diríem? Mira, ho diré de forma molt popular, amb aquests xiringuitos que tenen, que és el nostre idioma, eh? Esperant que vingueu, que gaudiu, que disfruteu, no només de tot l'ambient que hi ha aquí, sinó també del que us han preparat en aquesta part de gastronomia.
2: I per la gent que no sàpiga on és Cal Vedat, molt ràpid, cal recordar, mira, molt fàcil, si baixeu de l'autopista, diguéssim, al Rierall dels Prades, on acaba Pineda i on comença Calella, és el carrer del Rierall dels Prades. Que si no ho sabeu, hi ha una farmàcia que fa cantonada, que està oberta a les 24 hores, que és a mà esquerra. Allà a mà esquerra ja veureu tot de paradetes, la música, que us portarà sol. Així que sortiu de casa, animeu-vos a venir aquí al Firassut perquè festa assegurada un rato.
1: Els que sigueu d'aquí Pineda, home, veniu a peu, gaudiu de la passejada, agafeu un paraigua per si de cas, que no us farà falta, tot donant un vol, tot donant passejada, us arribeu fins aquí, feu el vermutet i ja després, si voleu, cap a casa, no? I si heu de venir amb cotxe, doncs aneu mirant, no? Perquè també des de la regidoria i des de l'Ajuntament s'han habilitat més de 1.000 places d'aparcament gratuït per poder deixar el cotxe i gaudir de Firassol.
2: Increïble. És increïble, això, Olga. Jo perquè ja hi soc, perquè si no vindria.
1: Doncs va, tornem la connexió, David, als estudis centrals. A les 12 ens hi tornarem a posar. Veniu cap a Firassol.

Ara mateix passen 17 minuts de l'hora en punt de les 11 del matí després d'aquesta segona connexió amb Fira Sud. Descobrint novetats com aquesta. Canviem de registre amb Tòpic amb diverses col·laboracions. Amb el Breaking Me.

Doncs sí, quan arriba la primavera, ella sempre sap que s'ha de presentar amb un bon èxit i ha tornat a encertar. L'actriu i cantant Jennifer López amb la col·laboració del DJ i productor francès David Guetta. Amb això que porta per títol Save Me Tonight. Es troben donant la volta al món en forma d'èxit amb novetats com aquesta.

Aquesta cançó de Joan Dausà parla de tot allò que a vegades costa dir en paraules. Una de les peces més íntimes i emotives de l'artista. Una cançó. Ens ha portat a pocs segons per arribar a dos quarts de 12.

Tal dia com avui, un 9 de maig, però l'any 1949 va néixer a la ciutat de Nova York, Billy Joel. Avui és el dia del seu aniversari. I amb ell recordem èxits com aquest, des dels 80. Up Down Girl.

Avui és l'aniversari d'un dels artistes protagonistes de la música dels 70 i 80, Billy Joel. Canviem de registre des de Premià de Mar, ens centrem en música de casa nostra en català, descobrint el nou èxit de Max Navarro. Ja n'entén amb el seu inigualable.

Aquesta cançó és coneguda per el seu estil pop-soft-rock característic dels 80 i del seu intèrpret, Christopher Cross. D'aquesta forma hem recordat un èxit del 1983. All right. A qualsevol destí amb bona música et seguim acompanyant des de Ràdio Pineda. En aquest matí del dissabte, també en formacions com aquesta, connectem amb la música de Melocos, amb això que es diu Madrid. Madrid.

0: si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Fa més de 50 anys que Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el riarany dels frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
2: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Ràdio Pineda prepara un programa especial dedicat a la infermera i llevadora pinedenca Pepita Bonet, que dona nom al nou ambulatori en reconeixement a la seva memòria i trajectòria.
5: Per aquest motiu, busquem dones que la van conèixer personalment, especialment aquelles que van tenir relació com a llevadora, infermera o veïna del municipi.
4: Si vas conèixer la Pepita Bonet i vols compartir el teu record, posa't en contacte amb Ràdio Pineda, 93 767 1919.
5: O deixa'ns una nota de veu al 686 05 46 04. 686 05 46 04.
6: Sí? La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
7: Li vaig dir, Camila, tia...

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: Energia positiva encaminant el cap de setmana amb novetats com aquesta. Abans amb la formació de Tallets i ara amb el Zombie Air. Amb això que porta per títol Home Wrecker.

0: Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Són les 12 i tornem de nou en directe a Firasud. Saludem a la Olga Dieguez. De nou, bon dia.
1: Hola, molt bon dia de nou des de Firasud. Hi ha un ambient molt xulo aquí a Poblenou, aquí a Pineda. Us convidem a venir cap aquí. Estem insistint molt durant aquest matí que vingueu a viure com es respira aquesta festa de Firasud, la fira comercial, però també hi ha molta, molta festa, no només aquest matí, perquè ara a la una del migdia hi ha l'actuació de Luis Flores, però també al llarg de tot el cap de setmana hi ha moltes actuacions aquí a Firasud. Però primer de tot, deixeu-me que saludi a l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca. Sílvia, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: I també saludem a la regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, Carmen Montoya. Bon dia, Carmen.
3: Hola, molt bon dia a tothom.
1: Bé, primer de tot, alcaldessa, tot i que no tingui res a veure amb Firasud, tothom està molt pendent d'aquesta notícia que heu donat des de l'Ajuntament, aquest servei de pediatria, que finalment, una notícia molt, molt esperada per Pineda i per aquest nou ambulatori, el servei de pediatria, a partir del mes d'octubre.
2: Doncs sí, ahir ens ho confirmava la Generalitat. Ja ha posat data, ens demanava aquesta paciència i ja sabíem els últims dies que sí, que ho estàvem preparant, però ahir ens van confirmar doncs, que seríem l'inici del nou curs i que a partir d'octubre doncs, tindrem el servei de pediatria desdoblat. Tant servei, el servei actual al dispensari de Poblenou es mantindrà, però també s'incorpora aquest nou servei a Pineda Centre.
1: Clar, és el que et volia preguntar, no? Com funcionarà aquest servei de pediatria, Poblenou, Pineda Centre, que això la gent s'hi pregunta.
2: Doncs justament per això ens demanen aquest temps, no? Per fer-ho de la millor manera. També ens han advertit doncs, que això voldrà dir que el desdoblament voldrà dir que potser algú doncs que, clar, evidentment, que fins ara anava a Poblenou, doncs els arribarà un missatge. Tot això està molt automatitzat, per entendre'ns, i molt preparat, però, clar, ho volen fer bé. Per tant, tothom rebrà la informació amb el temps suficient i el que normalment es fa per distància, no?, per proximitat. Entenem que Pineda més nord, no?, el que toca més a Santa Susana, doncs aniran a Pineda Centre, i les persones residents, no?, amb nadons, en aquell cas, doncs, que visquin més a prop, no?, a la Pineda Sur, doncs es quedaran assignats al dispensari de Poblenou. Tot això... ...han de fer el trasllat a l'edifici nou, però ja hi ha els espais preparats i ja està tot preparat. Simplement és doncs, aquest contingent de població, per entendre'ns, doncs, fer les assignacions correctes que els propers mesos avisaran a tothom perquè tothom sàpiga on ha d'anar a partir d'octubre.
1: Una notícia, de fet, i també doncs, un servei molt esperat, no?, que de fet la gent també us ho preguntava, sobretot quan va obrir portes, no?, aquest nou ambulatori, la pregunta sí. Ja era, bé, i el servei de pediatria sí. Què?
2: És un servei molt, molt esperat, ja fa temps que s'estava treballant en aquesta línia, perquè sabíem que el CAP es traslladava. Però, clar, el CAP es traslladava, no? No hi ha una ampliació del doble de serveis, no? És els mateixos serveis que hi ha al CAP actual, el que hi havia fins ara, doncs es traslladen a un edifici molt, molt més gran, molt més còmodo, per l'espera, no?, amb molta més llum, no?, que dèiem allò de llum, però doncs, sí, és molt important treballar en unes condicions i també ser atès, no?, amb unes condicions dignes, no?, i per tant penso que el CAP compleix amb totes aquestes...

0: serveis, no?, per tenir assignat aquest QAP, no?, que és una paraula molt, molt nova, no?, però que al final el que vol dir és tenir molt més serveis de cirurgia, petita cirurgia, de serveis de diagnòstic, no?, tot allò que ens facilitaria molt la vida, no?, els pinedencs i pinedenques, sempre per a intentar evitar, no?, la mesura que sigui els desplaçaments a l'Hospital de Calella.
1: Per tant, i una mica en resum, no?, amb aquest servei de pediatria que, insisteixo, és una de...
0: El que tenim ara és l'ampliació d'aquest servei. Acosta molt i costa també, perquè tots som conscients, i surt a les notícies molt sovint, no?, la mancança que tenim a Catalunya de pediatria, no?, de professionals pediàtrics, i bé, fan el que poden, eh? També entenem, doncs, que l'administració de tots els nivells, ells també té les seves limitacions, però bé, el que és important és que hi ha aquest compromís per part de la Generalitat de desdoblar, i que a partir d'octubre, doncs, tant Pineda Centre com el barri de Poblenou, el Pineda Nord i la Pineda Sur, tindrà servei de pediatria.
1: Bé, anava una mica per aquí, li anava a demanar el missatge, no?, per les famílies, perquè estiguessin tranquil·les i, de fet, tenir una mica l'esbós o la idea de com funcionarà a partir del mes d'octubre.
0: Sempre parlem de consultoria, per entendre'ns, no?, de consultes, no?, i penso que és important distingir, i això també hem de fer tots una mica bueno, d'explicació, no?, i que intentem no col·lapsar els serveis de consulta habitual amb urgències, no? Les urgències estan concentrades al CAP de Pineda, que és el CAP, és el que està preparat a tots nivells, a nivell de professional, també a nivell de tota mena de recursos, i les consultes són les que ara desdoblem. O sigui, consultes a Poblenou, consultes també ara a Pineda Centre, però sí que demanem a la ciutadania, no?, que quan hi ha una urgència, que per això es diu servei d'urgències, les serveis d'urgències estan concentrades, no?, i estan ben dotades al CAP de Pineda Centre, quan tanquen les consultes, no?, és que és a partir de les 8 de la tarda i tot 24 hores, o sigui, a partir de les 8 de la tarda dins de divendres, però que el servei es dona tots els dies de l'any a Pineda Centre.
1: És una mica aquesta corresponsabilitat que tenim com a ciutadans. Els professionals, òbviament, fan el que poden amb el que tenen. Sí. També aquí els ciutadans també ens hem de posar una mica les piles en aquest sentit, no?
0: Sí, bé, entendre, no? I que a tots ens agradaria, doncs, tenir-ho tot al costat de casa, no? Però això sabem que els recursos són limitats i que, en definitiva, no? Jo sempre dic que al final el que valora el ciutadà ciutadana és tenir un bon servei, no? Si jo vaig a Calella vull tenir un bon servei, ja que m'he hagut de desplaçar, vull tenir el millor traumatòleg, no? El millor dermatòleg, el millor ginecòleg, no? Sigui on sigui que m'atenen, no? En definitiva, hi ha servei, i això sí que ens preocupem, no? Servei d'autobús, no? Una bona comunicació, però està clar que no podem tenir-ho tot a la porta de casa, no? I que al final, doncs, hem d'estar atents al que ens van dient, no? Però jo penso que el servei de consulta, tenir-lo a prop, no? Doncs, home, és un gran avantatge. I a partir d'aquí, no? Doncs, tot el que sigui fora d'horari, per entendre'ns, no? El missatge que hem de donar és que tot el que sigui fora d'horari de consulta, al CAP de Pineda. I al CAP de Pineda, i quan és una urgència, molt urgència, a l'hospital, evidentment, no? Però que quan són urgències, al CAP de Pineda, que és el que té tota... Exacte, no? És el que té aquesta tasca, no?, de donar-nos serveis les 24 hores.
1: Doncs un servei molt demanat i una bona notícia que celebrem, alcaldessa, ara falta l'octubre, no?, que tot vagi bé segons el previst.
0: Sí, esperem que sí, és molt bona notícia, i bé, i no ens conformem, eh?, amb el missatge que és aquest. Un passet més, acabem de donar un pas important, recuperem un servei d'abans de la Covid, perquè aquest servei havia estat, però pel tema Covid es va concentrar, no?, per això, per guanyar eficiència sanitària, però bé, tot torna al seu lloc, tornem a recuperar aquest servei, però seguim reivindicant, doncs, millores en els recursos sanitaris del nostre municipi.
1: Pineda sempre demana i de tant en tant se'ns escolta.
0: Sí, home, sí, s'ha de demanar, no? Hi ha aquesta dita que sempre fem una mica de broma, no? Però qui no llora, no mama, no? I per tant, hem de seguir demanant, sabem que els recursos són limitats i que a vegades no podem demanar-ho, no? Perquè sabem, doncs, que hi ha límits, no?, que segurament no es poden atendre, no?, també per una mica...

0: sentit comú, ens passa també a nivell municipal, que tot no es pot atendre a la mesura que ens agradaria a tothom, no? Però bé, el servei sanitari és molt important, sempre ho diem, educació, sanitat, són pilars bàsics de l'estat de benestar, no? De tots els ciutadans i ciutadanes han de tenir accés garantit a aquests serveis.
1: Una notícia que també seguirem els propers dies des de Ràdio Pineda i aprofitant, alcaldessa, aquesta volta, no?, que feu a Fira Sud. De fet, volíem començar preguntant, òbviament, per aquesta notícia tan esperada, no?, del desdoblament del servei de pediatria. Ara sí, Fira Sud que camina. Al matí el temps ha costat una mica convèncer a la gent, no?, que sortís al carrer. A aquesta hora sí que veiem molt ambient i un ambient molt maco.
0: Doncs sí, ara veiem doncs, ja la fira plena, de molta gent que està gaudint, no fa molt sol, però mira, també va bé, no fa gaire calor. Esperem que el temps aguanti, hi ha una programació doncs, feta amb molt d'acord per entendre'ns perquè tothom pugui gaudir d'aquests dies, no, d'aquests dos dies de Fira Sud al carrer del nostre poble. Esperem això, que el temps ens acompanyi, esperem que tothom pugui gaudir dels escenaris, no?, de totes les actuacions musicals que hi ha previstes fins demà a l'hora de dinar i que tothom, doncs, quan tingui un foradet a la seva agenda aquest cap de setmana, doncs, pugui venir a gaudir-ho amb tots nosaltres.
1: Una fira amb 14 anys d'història que potser ens ho podríem mirar com un recorregut curt, però quan pas ferm, però de totes maneres ho parlàvem també amb la regidora, no? Un espai per retrobar-se, per saludar-se, no? Per fer barri, per fer Pineda, per fer poble.
0: Sí, un espai, no? Sempre diem que aquests espais són excuses, no?, per trobar-te amb el teu veí i veïna, que moltes vegades el dia no ens deixa aturar. I aquí, doncs, això que dèiem, si tens una estoneta al migdia, tens una estoneta a la tarda, tens una estoneta a la nit, demà diumenge, no?, que molta gent ja no treballa, doncs, ostres, és aquest moment en què pots venir, no?, i poder, doncs, prendre alguna cosa, fer un partit, no?, perquè al final la paraula clau jo diria que és compartir convivència, no?, i poder retrobar-nos amb els nostres veïns i veïnes que prou falta fa i xerrar una estoneta, no?, al final és això, aquesta excusa per parar, no?, que el dia a dia ens porta molt accelerats a tots plegats. I bé, doncs això, ja penso que una oferta doncs a l'escenari, una oferta molt completa per tothom, no? A la nit potser els més joves, i no tan joves, perquè sempre diem que està pensat per la joventut, però no tan joves, que de la nostra edat ens considerem encara molt, molt joves, i per tant, doncs que tothom està convidat a venir a disfrutar-ho, no?, i a fer una ballaruca aquí amb tots nosaltres i prendre doncs, això, aquesta Coca-Cola, aquesta cervesa i passar-ho d'allò més bé.
1: I que és aquesta clocada d'ull a tantes i tantes famílies, no?, que venien del sud d'Espanya, que s'han establert aquí a Pineda, han construït la seva família, el seu futur, treballen aquí. També és una clocada d'ull aquest esperit, no?, que Fira Sud manté des del primer dia.
0: Bueno, és posar en valor, en definitiva, no?, és aquesta posada en valor d'aquest esperit, no?, que sempre expliquem, no?, que tots algun dia, l'altre dia ho parlàvem amb una senyora i ho dèiem, és veritat, Sílvia, tens raó, no?, que al final tots hem sigut emigrants algun dia, no?, tots, repassem tots la nostra vida, la vida dels nostres pares, dels nostres avis, dels nostres tiets, i tots tenim algú a la nostra vida, al nostre entorn, que ha sigut immigrant, no?, i per tant, aquesta és una clicada d'ull, com dius tu, a les persones que van venir del sud, no, d'Espanya fa molts anys i que ja formen part de la nostra comunitat i no hi ha cap mena de distinció, però que ara també ens trobem, no, amb altres situacions, amb altres nouvinguts i nouvingudes que venen del sud i venen del nord i venen d'altres països molt llunyans, però que també ens donen aquesta lliçó, no, que és possible aquesta integració, és possible ser el que som gràcies també a totes aquestes persones que han vingut i ens han enriquit, no?, i que aquesta és la paraula clau, no?, ens enriqueixen i ens fan ser a tots millors persones, no?, en definitiva tothom vol el millor per ell mateix i per el seu entorn, pels seus fills i filles, i aquí estem construint societat, que penso que és un bon exemple, no? Veure avui només que veus, no?, tota aquesta gent que s'ho passa tan bé, no?, i que ha sigut, bueno, molt complicat, no?, perquè la vida no és fàcil, no tothom ho té fàcil, i que s'han hagut de guanyar la vida, que s'han hagut de buscar feina, que s'han hagut d'habitatge, no?, amb moltes dificultats, però aquí estem construint la Pineda que tenim ara, no?, que hem construït entre tots i totes, però que al final també definint el futur del nostre municipi, que ben segur estarà composat per tots nosaltres i cadascú aportant el millor de nosaltres.
1: Caldessa, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, que vagi molt bé, bona feina a tots vosaltres que esteu aquí informant, que ens trobem per tot arreu, i això, doncs, esperem que sigui del gust de tothom i que el temps ens ho permeti acabar de la millor manera.
1: Tant de bo que sí, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: També tenim a la regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, Carmen Montoya, bon dia.
2: Hola, molt bon dia a tothom.
1: Bé, ara ho dèiem amb l'alcaldessa, no?, poble acollidor, aquí tothom hi és benvingut, per gaudir d'una festa i d'un cap de setmana, jo diria, abans de començar amb en Jaume, amb caràcter molt, molt mediterrani.
2: Totalment, vull dir, mediterrani amb gastronomia, amb música, amb tallers, que aquest any estem molt contents perquè han vingut també molta artesania del nostre poble de Pineda, que avui s'estrenen aquí, a la Fira Sud. Vull dir que la gent trobarà de tot, vull dir que està amb moltes ganes, ara mateix hi ha un ambient espectacular i esperem que això anirà en augment, que estem convençuts, perquè la Fira Sud és una aposta de l'Ajuntament i sempre ha funcionat. També a nivell de dinamització per tota la restauració, comerços que envolten la Fira Sud, també molt contents, i tothom aquest dia, doncs, és un dia de celebració, com hem dit, per gaudir amb famílies, amics i, doncs, fer poble.
1: I un actiu, que ara ho comentaves, pel comerç, no?, per tota la part econòmica de Pineda, això mou gent, quan movem gent es mou tot.
2: Sí, correcte. Quan es mou gent, es mou tot, tothom està content i al final és el nostre objectiu, és l'objectiu que té l'Ajuntament, no?, doncs promoure tots aquestes fires, aquests festivals que fan des de l'Ajuntament, com per exemple l'Estiueja't, doncs tots estan destinats amb aquest objectiu, no?, no només de passar, disfrutar, de passar una bona estona amb amics, famílies, veure un bon espectacle, sinó d'ajudar a la restauració i al nostre comerç, doncs, econòmicament, doncs, a potenciar-lo.
1: Doncs, res, només ens queda desitjar a tothom, no?, que vinguin aquí, animar-los, que el temps no espanti, no? Avui a la tarda no pinta potser tan bé, però demà el dia pinta molt bé. A més, a Pineda hi tenim moltes coses. Tenim la festa de la primavera, avui a la tarda també espectacle a l'auditori, vull dir, Pineda no para, alcaldessa.
0: Sí, que coincideixen, és impossible. Hem de fer calendari, intentem que no coincideixi tot, però, clar, la festa de la primavera, doncs, arriba també, evidentment, a la primavera, per aquestes dates. Sempre sol coincidir amb Fira Sud. També tenim actuació a l'auditori i Pineda no para. L'Ajuntament no para de cavilar i de pensar doncs, activitats, no?, que al final boquin, no?, tot això que diem, no?, això que la gent surti de casa. Jo penso que també és molt important pel comerç, per la restauració, però que al final també l'altre dia parlàvem de salut mental i de que això és molt important i també ens preocupa i ens ocupa. I al final és molt important que ningú es trobi sol, no?, que a vegades estem molt bé sols també una estoneta, però que aquesta solitud, no?, que parlàvem l'altre dia, no volguda, doncs aquests espais també són per això, no?, punts de trobada, que ningú que no vulgui estar sol pugui venir, i sempre hi ha alguna activitat, algun punt, alguna entitat que organitza alguna activitat, que també és d'agrair, i des d'aquí també un agraïment a totes les entitats, no?, que no paren, no?, que sempre cavilen, i de la mà de l'Ajuntament organitzant tot aquest ventall d'activitats.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i us deixem que acabeu de gaudir de Fira Sud i animar tothom a venir aquí. Regidora, alcaldessa, gràcies.
2: Gràcies.
1: Bé, doncs nosaltres tancarem la connexió, ens hem allargat una mica més, hem tingut l'oportunitat de parlar amb l'alcaldessa i també amb la regidora per d'alguna manera abarcar, no?, tota l'essència de Fira Sud en un cap de setmana que hem d'agrair el temps, que ens ho està respectant, i per tant ja veiem que no plourà, o sigui que res, animeu-vos, perquè de debò hi ha moltíssim ambient a aquesta hora aquí a Poble Nou. Totes les actuacions, us recordem que ara a la 1 del migdia actua Luis Flores, però totes les actuacions les trobareu a l'escenari de Cal Vedat. A més, tota aquesta programació, Jaume, també la podem consultar a les xarxes socials i al web de Ràdio Pineda. Anem a recordar.
3: Olga, la web de Ràdio Pineda, la web de l'Ajuntament, a través de xarxes socials. Com deies, Olga, ara mateix la gent més mandrosa, no? Salta per dormir una mica més. Ja ha sortit al carrer, ja veiem això que dèiem, precisament els xiringuitos que estan muntats ara mateix a la plaça de Can Vedat, ja està ple de gom a gom, la gent ja comença a consumir, la gent ja comença...
1: Fa vermut, aquesta hora ja fa vermut i dinen.
3: I sí, i la oloreta del menjar ja comença a fer a venir aquesta galeta. Sí, tant.
1: Molt bé, doncs res, a Ràdio Pineda hem fet aquestes connexions durant aquest matí i ja diem, tota la informació la trobareu al portal de notícies de Pineda, www.radiopineda.cat, també a les nostres xarxes socials, on trobareu tots els cartells amb horaris, llocs de les actuacions, les activitats, recordar sobretot aquest punt important que té Fira Sud, no només amb tots aquests parats, per als que venen per primera vegada productes de proximitat amb parades d'artesania, sinó també doncs, el que veiem un objectiu de la fira és la música, els artistes locals que veureu actuar a l'escenari de Fira Sud, repassant una mica el calendari d'avui, per exemple us dèiem que ara a la una actua Luis Flores. I qui més actua, Jaume?
3: Doncs mira, a 2:45 tenim a la Brenda Delgado, a 5:45 el Pedro Salazar, a 7:00 tenim una exhibició de dansa amb la Lorena Alma Flamenca, que per tots aquells que vulguin iniciar-se en el flamenc i a les sevillanes crec que és un bon primer pas. A 8:00 tenim el tribut a Los Delincuentes, que Olga m'ha dit que t'encanta.
1: Brutal, són molt bons.
3: I després a 10:00 tenim el Mario Tero DJ amb un tecno flamenc que amenitzarà la nit d'avui dissabte.
1: Aquí acabarem tard, t'ho dic perquè els que demà al matí aneu a participar a la marxa per la Vall de la Riera, no us retireu molt tard i no us passeu, que demà al matí s'ha de fer una marxa.
3: Exacte, demà hi ha caminada, demà hi ha dues marxes.
1: N'hi ha tres, hi ha un recorregut més llarg i un recorregut més curt, i hi ha un tercer recorregut, que és un circuit més reduït, més adaptat a les persones amb mobilitat reduïda, o que no us veieu en cor de fer ni 14 quilòmetres ni 9 quilòmetres de ruta. Però, de veritat, pels llocs on passareu són espectaculars, amb una panoràmica de Pineda que flipareu. I permeteu-me el llenguatge tan planer,
3: Exacte, Olga, tota la raó. I després de la caminada, tornar a la festa aquí al Fira Sud per tancar el diumenge amb un bon sabor de boca.
1: Clar, demà, mireu, a 11:00 aquí a Fira Sud d'actuacions musicals trobarem l'exhibició de dansa amb Impuls Dance Center, també a 12:45 demà exhibició dansa flamenca amb l'associació Virgen del Carmen, que també són un dels històrics quan parlem de música flamenca, de sevillanes, sempre amb els amics del barri del Carme, Associació Virgen del Carmen. Demà, a 13:45, exhibició de dansa flamenca, també amb uns altres talents, com és Ilusiones, l'acadèmia Ilusiones, i a 3:00 PM, també grans coneguts per tothom, el Sol, la Sal i el Son, que porten el ritme, el bon rotllo, el bon fer allà on van.
3: Allà on va, a moure la cintureta, a escalfar la veu per també cantar enmig d'aquí la plaça i poder portar bon rotllo, bona energia i la comunió que just parlàvem a la connexió d'abans.
1: Ara sentíem algú que ens deia, si us arribo a saber, m'aporto el vestit de flamenca. Si us ve de gust, poseu-vos el vestit de flamenca perquè trobareu alguns tablaus aquí als carrers de Poble Nou, estan ballant sevillanes de forma improvisada, per tant, si us arrenqueu, com solen dir, no? Ens arrenquem per sevillana, teniu i feu, perquè de veritat, home, és un espectacle, veure la gent ballar, que pot arribar més, pot arribar menys, però sempre és un luxe veure, no?, el que transmet aquestes persones, no?, que es posen a damunt d'un taulau a ballar sevillanes de forma, ja dic, totalment improvisada, però amb molt, molt bon ambient aquí a Poble Nou.
3: Res més a dir, Olga, vull dir, jo ja tinc ganes d'anar a fer el primer, a ballar...
1: El rebujito ja l'has
3: fet. El rebujito ja l'hem fet.
1: Ja l'hem provat.
3: Ja l'hem provat.
1: Oh, que bo, no l'havia provat mai. Això té molt de perill, Déu-n'hi-do.
3: Sí, home, sí, no, només un i ja està. I ara menjar.
1: Això és el que farem, estarem una estoneta més per aquí, però vaja, nosaltres sí que ja acabem aquestes connexions. Aquest dematí doncs, hem volgut traslladar aquest ambient de Fira Sud, però ja dic, us ho podem explicar les vegades que vulgueu, però el millor que podeu fer és venir i que ho viviu en primera persona. Jaume, quin plaer estar amb tu.
3: Ai, el mateix et dic, Olga, és tan divertit, i quan, a més quan hi ha gent, que tothom està de bon rotllo, ara al matí, temps una mica així especial, però nosaltres ens ho passem teta.
1: Clar, ens deien, mai sí, treballem, però tant de bo poguéssim treballar també així.
3: Totalment.
1: Perquè dona gust, de veritat que sí. Doncs res,
3: gràcies. Una abraçada, que estàs allà als estudis.
4: Una abraçada, companys, que us perdo, que se'n va la connexió.
1: Ai, perdó, doncs pues mira, estem aquí tant a gust, bastant de l'Ajuntament, que tenen dos butaques, però no hem assegut la primera vegada.
4: Les interferències, hi ha moltíssima gent i es nota les interferències de l'ambient que hi ha festiu a la Fira Sud, eh?
1: Però ens heu pogut anar seguint, més o menys?
4: Sí, perfectament, s'ha escoltat tot. A última hora sembla que s'ha carregat una miqueta la línia, però sí.
1: Doncs res, ja et dic, gràcies també per estar aquí pendent dels controls.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Aquest dematí, i companys, que sé que la Maria Josep també li anem enviant totes les fotografies que estem fent aquí, perquè després també us estem preparant reportatge fotogràfic que podeu anar veient, podeu anar consultant a les nostres xarxes socials de Facebook i d'Instagram de Ràdio Pineda, que també molta gent ens ho preguntava, quan ho fem això? Doncs durant el dia d'avui anirem publicant totes aquestes imatges per transmetre, ja dic, un ambient que es viu un cop l'any, que està molt bé, que és aquest ambient de Fira Sud. David, gràcies per tot. Tornem a connexió als Estudis Centrals. Gràcies als oients també per seguir-nos.
4: Gràcies, companys. Bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
5: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

Des d'Anglaterra hem recuperat un dels èxits del repertori musical de la cantant Emily Sandé. Recordant el Next to Me. Abans hem escoltat també el nou èxit de Rey amb el Where is my husband, i també des de Màlaga la nova cançó de Pablo Alborán. Tenim molta més música per endavant. De seguida també connectem amb la banda de Barcelona, Stay Homas, amb el Hair to Play, entre altres.

Amb només un somriure hem recordat un dels èxits del repertori musical de Melendi. Con solo una sonrisa. La música continua girant amb les principals novetats del panorama artístic musical internacional. Ara amb U2 i companyia.

matí d'èxits en majúscules des de Ràdio Pineda, també descobrint novetats com aquesta de YouTube amb la col·laboració d'Ed Sheeran i Taras Topolia. Amb això que porta per títol Yours Eternally. Pràcticament en 9 minuts arribarem a la una. Això és nou a la graella musical de Ràdio Pineda. Arriba un dels èxits imprescindibles de Bruno Mars, des dels Estats Units, amb novetats com el I Just Might.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper, que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
3: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
4: Des de les 9 del matí fins ara és tot per part meva. El meu nom és David Martínez. Ens tornem a sentir el proper dissabte amb la fórmula musical del cap de setmana.

0: És la una. Ràdio Pineda.
1: Hola, bona tarda. Avui continua Fira Sud a Poble Nou, una fira que podeu visitar fins demà diumenge. Recordeu, és la fira comercial i artesanal de Pineda, amb parades de tota mena i també el comerç local al carrer. A més, amb música en directe, amb actuacions d'artistes locals a l'escenari de Cal Vedat i també amb activitats infantils a la zona del Passeig Europa. I també destaquem l'estrena de l'espectacle de primavera del grup de teatre Les Maliets aquesta tarda des de les 6 a l'Auditori. Demà diumenge es farà la festa de la primavera i la marxa per la vall de la Riera que organitza l'associació Martí. Una marxa que començarà a les 9 del matí des del taller Horitzó i les inscripcions es podran fer mitja hora abans. Recordeu que hi ha recorreguts aptes per a tothom i, a més, la festa de la primavera al taller Horitzó amb activitats com dominó, petanca i futbol, la mostra de l'aula d'entorn rural, també hi haurà música, teatre i, sobretot, bon ambient. Recordeu que també us podreu quedar a dinar. A Calella destaquem la recta final ja dels actes del Festimatge. Aquesta tarda es projecten els films en 9 i mig a l'Auditori Josep Maria Terri Cabres. I també us expliquem que avui a les 8 del vespre podeu veure l'espectacle de dansa Mozart Emotions a la Sala Mozart. I a Santa Susana aquesta tarda continua el festivalet amb l'espectacle El Gran Circo a 6:15 al Centre Cívic. És tot, que acabeu de passar una molt bona tarda.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Ràdio Pineda prepara un programa especial dedicat a la infermera i llevadora pinedenca Pepita Bonet, que dona nom al nou ambulatori en reconeixement a la seva memòria i trajectòria.
3: Per aquest motiu, busquem dones que la van conèixer personalment, especialment aquelles que van tenir relació com a llevadora, infermera o veïna del municipi.
2: Si vas conèixer la Pepita Bonet i vols compartir el teu record, posa't en contacte amb Ràdio Pineda, 93 767 1919.
3: O deixa'ns una nota de veu al 686 05 46 04. 686 05 46 04.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
3: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
4: És una voz.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafi sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Ràdio Pineda prepara un programa especial dedicat a la infermera i llevadora pinedenca Pepita Bonet, que dona nom al nou ambulatori en reconeixement a la seva memòria i trajectòria.
4: Per aquest motiu, busquem dones que la van conèixer personalment, especialment aquelles que van tenir relació com a llevadora, infermera o veïna del municipi.
3: Si vas conèixer la Pepita Bonet i vols compartir el teu record, posa't en contacte amb Ràdio Pineda, 93 767 1919.
4: O deixa'ns una nota de veu al 686 05 46 04. 686 05 46 04.

0: Ràdio Pineda.
1: Energia positiva. Són les 4. Ràdio Pineda.
2: Hola, bona tarda. Avui continua Fira Sud a Poble Nou, una fira que podeu visitar fins demà diumenge. Recordeu, és la fira comercial i artesanal de Pineda, amb parades de tota mena i també el comerç local al carrer. A més, amb música en directe, amb actuacions d'artistes locals a l'escenari de Cal Vedat i també amb activitats infantils a la zona del Passeig Europa. I també destaquem l'estrena de l'espectacle de primavera del grup de teatre Les Maliets aquesta tarda des de les 6 a l'Auditori. Demà diumenge es farà la festa de la primavera i la marxa per la vall de la Riera que organitza l'associació Martí. Una marxa que començarà a les 9 del matí des del taller Horitzó i les inscripcions es podran fer mitja hora abans. Recordeu que hi ha recorreguts aptes per a tothom i, a més, la festa de la primavera al taller Horitzó amb activitats com dominó, petanca i futbol, la mostra de l'aula d'entorn rural, també hi haurà música, teatre i, sobretot, bon ambient. Recordeu que també us podreu quedar a dinar. A Calella destaquem la recta final ja dels actes del Festimatge. Aquesta tarda es projecten els films en 9 i mig a l'Auditori Josep Maria Terri Cabres. I també us expliquem que avui a les 8 del vespre podeu veure l'espectacle de dansa Mozart Emotions a la Sala Mozart. I a Santa Susana aquesta tarda continua el festivalet amb l'espectacle El Gran Circo a 6:15 al Centre Cívic. És tot, que acabeu de passar una molt bona tarda.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
3: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

0: Ràdio Pineda.
1: 94.6
2: 94.6
1: FM. Són les 5. Ràdio Pineda.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el riarany dels frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
4: Ràdio Pineda prepara un programa especial dedicat a la infermera i llevadora pinedenca Pepita Bonet, que dona nom al nou ambulatori en reconeixement a la seva memòria i trajectòria.
5: Per aquest motiu, busquem dones que la van conèixer personalment, especialment aquelles que van tenir relació com a llevadora, infermera o veïna del municipi.
4: Si vas conèixer la Pepita Bonet i vols compartir el teu record, posa't en contacte amb Ràdio Pineda, 93 767 1919.
5: O deixa'ns una nota de veu al 686 05 46 04. 686 05 46 04.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Molt bona tarda, què tal? Com esteu? Benvinguts, benvingudes. És dissabte i són les 6 de la tarda i, com sempre, des d'ara i fins al punt horari de les 8, repassem els 30 èxits de la setmana i els 5 aspirants al top. Som-hi! Yeah!

fa 7 dies teníem a la tercera posició aquest Homebreaker de Somber. I després de 10 setmanes ocupant alguna de les 30 posicions de la nostra llista. Seguim nedant, seguim amb el curset de natació que cada setmana ens ofereix BTS. Ja són 5 les setmanes que porten al top i la setmana passada sonava des de la segona posició. Swim! Swim!

Setmana número 20, de l'11 al 17 de maig 2026, amb 4 novetats en llista, 4 noves incorporacions. El que tothom sempre havia somiat. Gent com Doctor Prats, Rosalia o Tame Impala, entre altres. I nosaltres que ja comencem amb la 30, que cau 4 posicions i que porta 3 setmanes ja, doncs això, ocupant alguna de les 30 posicions de la llista. És el grup català Ginestà, que ens ofereix el single d'avançament just abans del seu 5è àlbum d'estudi, que això es diu Perdre el cap.

Drive Safe. Igual que la setmana passada, a la posició número 27, en la seva vuitena setmana llista, és Miles Smith amb Niall Horan. Arriba un dels èxits que està triomfant arreu del nostre continent, i és que és el tercer single del cinquè àlbum d'estudi anomenat Dead Beats dels Tame Impala. Això es diu Dràcula i s'incorpora a la 26 de la nostra llista aquesta setmana.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant,

Així és com sona el primer candidat a entrar a la nostra llista. Ell es diu Joan Dausà i el seu darrer èxit és de l'àlbum Immortals, es diu Per una cançó.

repassant els 30 èxits de la setmana aquí a Ràdio Pineda, 94.6 FM i també a radiopineda.cat. Una altra de les noves entrades, la tercera d'aquestes quatre noves cançons que repassem en el Top 30 aquesta setmana. Sinem Sideways. I ella ja porta 8 setmanes a llista. Des de Cádiz ens arriba Merche. Ella puja una posició de la 24 a la 23 amb el Labios de Rojo.

Jamaica, bam, bam. Tema que ja porta 4 setmanes rolant a la nostra llista. És Huguel amb Soto, pujant 6 de la 28 a la 22 aquesta setmana. Ens desplacem a Terres Lleidatanes amb Saxeni. Els ulls que et mirin porten 10 setmanes a llista i cauen 4 posicions, de la 17 a la posició número 21.

Sempre amb l'energia positiva necessària i, en aquest cas, una altra de les noves entrades en llista. De fet, és l'entrada més important aquesta setmana. Doctor Prats amb energia, posició número 20. A la 19, una posició més amunt, i pujant 3, ens hi trobem amb la gent de la Mediterrània. Són la Fumigà, la seva segona setmana en llista.

Recuerdo de ti, una de les darreres històries de Nil Moliner. De fet, és el Nexo 01 del seu darrer treball. Baixant 10 posicions i portant 13 setmanes a la nostra llista. Ens anem amb la música típica d'Estats Units. Té que veure amb el country. Això és Shabusei i el seu nou èxit que es diu Burn to Die, des de la candidatura.

pujant més posicions a la nostra llista. De la 18 a la 17 puja Mamadou Cha amb La millor gent del planeta, la seva tercera setmana en llista. Seguim amb el sisè senzill del darrer treball en estudi de dijous. De fet, és el segon. Es diu Decide, i això que es diu Ends of Beginning. Des de la posició número 16 i baixant 3, en aquesta la seva 25a setmana en llista.

al punt horari de les 7 de la tarda d'avui dissabte. Nosaltres que ens anem fins l'any 2024. En aquestes mateixes dates teníem a la cinquena posició Mushka amb això que es diu Sex

pista hi pujava de la 8 a la 5 de la 3, baixant una a la quarta posició, aquest toc country que tenia Benson Boone. És que country és rock. 13 setmanes a llista aquest Beautiful Things.

curiosament, el End of Beginning, que encara està circulant per la nostra llista, ja sonava avui fa 2 anys. I ocupava la tercera posició justament en aquestes dates. I en la seva 5a setmana allà està. El so del silenci, The Sound of Silence, Disturbed. Passat pel Turmix. La seva 8a setmana allà està, abandonant el número 1 i es queda a la 2a posició.

I arriba Nadal de tot. Avui fa exactament 2 anys, l'any 2024, en aquesta mateixa setmana, número 20, La Fúmiga. La seva 9ª setmana pujava del 2 a l'1 amb Covard.

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Nosaltres que seguim repassant els 30 èxits de la setmana en aquesta edició corresponent a la setmana número 20 del 11 al 17 de maig 2026. És a Ràdio Pineda, 94.6 FM i també a radiopineda.cat. Som-hi! Obrim la segona hora repassant les 4 noves incorporacions en llista. Per exemple, la 29, Rosalía. Ella retorna amb aquest extra del seu àlbum Lux, que es diu Focus Runny. L'àlbum no, eh? L'àlbum es diu Lux i aquest extra es diu Focus Runny. És novetat i entra la 29. Com que ja porta setmana circulant pels charts arreu del continent, és aquest Dràcula de Tame Impala. Entra a la nostra llista a la posició número 26.

just en el centre de la llista, just en l'Equador, i mantenint-se a la posició número 15, Bella Kay. Ens arriba amb això. I love it, I love it, I love it. Seguim comptant enrere des del Megatop 30. I like being used, it means I have a purpose.

Camins, somnis i promeses. Així és com sona aquest clàssic de Sopa de Cabra. Gràcies a Sui Mon DJ torna a aparèixer a l'actualitat musical i s'enfila...

dues posicions a la seva cinquena setmana, de la 14 a la posició número 12. Arriba El teu amor, de la Ludwig Band. Setena setmana llista i pujant un de la 12 a la posició número 11.

Avança tant el top 10 d'aquesta setmana, número 20, de l'11 al 17 de maig 2026. Baixant un Taylor Swift Opalite després de 27 setmanes a la nostra llista. I intercanviant posició amb Harry Styles, pujant de la 10 a la 9, American Girls, quarta setmana en llista.

Welcome to my party. Quatre posicions menys de la 4 a la 8. Joan Dausà, a la seva novena setmana en llista. Seguim amb Bruno Mars, es manté a la setena posició i després de 6 setmanes en llista. Això és Risk It All.

Després de 4 setmanes en llista, baixen una posició de les 5 a les 6, Bebe Rexha, amb la nova religió, New Religion. Ens anem a la piscina, directament amb BTS, en la seva 6a setmana en llista, i baixant 3 de la 2 a la 5. Això es diu Swim.

Rica, Somber en la seva 11a setmana llista i baixant una posició de la 3 a la 4. I de la 1 baixant a la 3, Cedarlands. Un total de 6 setmanes a llista amb Tutu Turu.

altra de les novetats, en aquest cas 5 estrelles de la setmana. La col·laboració de Madonna i Sabrina Carpenter, el que serà el proper àlbum de Madonna, que es dirà Confessions 2, i aquest, el single d'avançament. Es diu Bring Your Love. I nosaltres, que ja ens situem a la segona posició, amb Olivia Rodrigo. Ella puja 14 posicions amb Drop Dead.

marxem. Han sigut dues hores amb els 30 èxits de la setmana, com sempre, aquí a la 946 de Ràdio Pineda i també a radiopineda.cat. Arriba la cançó més important d'aquesta setmana, número 20, del 11 al 17 de maig 2026. Només 5 setmanes en llista i saltant del 6 a l'1. Parlem d'Alex Warren, pujant 5 posicions. Arribant al capdamunt de la nostra llista aquest Fever Dream, que acabis de passar un molt bon cap de setmana i la setmana que ve hi tornem. Adéu-siau.

Són les 8. Ràdio Pineda. Aquí comença una nova edició de la Casa del Ritme. A partir d'ara, prepara't per ballar el ritme de la música dance de l'última dècada. Benvinguts a la Casa del Ritme. A la Casa del Ritme. Benvinguts a Ràdio...

0: Són les 9. Ràdio Pineda. Surts o et quedes a casa?
1: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
0: La casa del ritme és la casa del dance a Ràdio Pineda.

0: És la una. Ràdio Pineda. El condiment més explosiu pel teu sopar.
1: Okay.
0: La casa del ritme a Ràdio Pineda.

0: Surts o et quedes a casa?
1: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
0: La casa del ritme és la casa del dance a Ràdio Pineda.

la generació del dance es reuneix cada dissabte a la Casa del Ritme de Ràdio Pineda.